0: Estás escuchando
1: Momentos con Luis Rodríguez, la trobada de cada nit.
2: És que no se convierte que...
3: Que amb tu soc la dona més feliç del món.
2: Només important que m'ha passat a la meva vida, no?
4: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
5: Te quiero un montón.
6: Que pronto llegue el momento.
4: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
4: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
7: Gracias.
4: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.